0: Les 8, bon dia. Continua plovent amb intensitat al sud del país. En municipis com Tortosa o Santa Bàrbara s'han acumulat quantitats superiors als 150 litres per metre quadrat. Protecció Civil allarga l'alerta fins al migdia i demana màxima prudència davant la possible crescuda de rius i rieres. Quina afectació està tenint tot plegat a la mobilitat? Equip Viari 3CAT Info.
1: Hi ha 6 carreteres tallades per inundacions. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Masdenverge, Alcanar i Ulldecona. Les pluges també han fet suspendre els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Camp Parellada a Terrassa. Els agents perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els 4 policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar afirma que no tenia intenció de ferir Espanyol. Creix la tensió a França amb uns estudiants en peu de guerra per reclamar més recursos. Les mobilitzacions arreu del país deixen uns 2.000 detinguts i prop d'un miler d'incidents greus, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers. El govern espanyol no posa data a la recuperació de la durada habitual dels viatges d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que han augmentat en gairebé mitja hora des del gener pels accidents de Damuth i Gelida. Pel secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, posar una data seria imprudent. I el Teatre Lliure recupera Bobeto i a la necessitat d'un Illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
2: Esports.
3: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasilià del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. Mentre que el Barça de bàsquet visita el Besiktas a les 7 del vespre en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Derrota del Barça d'handbol ahir a la final del Mundial de Clubs davant el Vesprem hongarès per 33-42.
0: El temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant el sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre. 3CAT Info.

0: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia. Doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc, en ambdós sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a la A2 a Esparreguera en direcció Lleida amb la sortida 580 tallada. Més enllà d'aquestes dues incidències, doncs parlem de retencions habituals que a hores d'ara circulen amb intensitat, tot i que de menys intensitat que d'entre setmana. A hores d'ara tenim retencions que arriben des del Vallès per la C58, sobretot amb intensitat a Sant Quirze, però doncs, que deixen de retruc afectacions al nus de la Trinitat i també afectant a la Ronda de Dalt, que a hores d'ara pateix cues des del nus de la Trinitat en sentit sud fins al punt de Pedralbes. Per tant, un bon tram de, podríem dir, que quasi tota la Ronda de Dalt en sentit sud. Tot plegat dificulta la circulació en aquesta via, a la B20, doncs, per unes retencions que també arriben pels túnels de Vallvidrera. A hores d'ara, la B10, la Ronda Litoral, també circula amb moltes retencions aturades entre el Fòrum, podríem dir inclús Sant Adrià de Besòs, fins a la Barceloneta, en direcció Llobregat. Pel que fa a les vies doncs, del Maresme, a hores d'ara, força tranquil·litat també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana, Ferran. Fins dilluns, gràcies.
1: Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
2: Hi ha molt de francesos que van liar-la, que pen de la gent...
0: Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. Molta precaució, que és el que ens diu el Ferran Aràndiga, eh? Dilluns tornarem a ser... amb el Ferran Aràndiga... per saber com tenim les carreteres el proper dilluns. Que no s'acabi l'estiu, si ja s'ha acabat. Que no s'acabi l'estiu. Doncs sí. L'estiu. S'ha acabat l'estiu. Buenos días, David. Que tengas también tú un bonito viernes. Buenos días, pastora. Feliz viernes para ti también. Por aquí tenemos a Pilar. Buenos días, Pilar. Buen día, Jordi. Jordi de Tiana. Javi. Buen día.

0: La administración de tu comunidad es compleja, ¿verdad? Ponla en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia. Fincas Interhogar, Seguros Fernández y Triviño, gestión jurídica y administrativa, preparación y asistencia a las reuniones, cobro de morosos, pagos, mantenimiento, ofertas de rehabilitación y mucho más. Seguros Fernández y Triviño, Fincas Interhogar. Tienen delegaciones en Sardañola del Vallès, en calle San Martín 83, en Barcelona, Josep Estivill número 5, en Santa Coloma de Gramenet, Pompeu Fabra 27 y en Bigas y Riells, Camí del Mig número 15, local 2. Administración de Comunidades, una gestión profesional. Infórmate, llama al 93 385 4212, 93 385 42 12. Interhogar Comunidades, Seguros Fernández y Triviño.
1: Me tomo un par de vasos y saco, saco. Avui m'ho prenc amb calma.
0: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomà. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
2: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.

veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: Qué canción de verdad más bonita. Bueno, tenemos más peticiones a través del 630-72-76-70. Ya tengo por aquí tu canción, Ani. Ha sido un sueño del Sandro. Antes, salto en el camino y vuelvo nada, en dos minutos. Un minuto.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomà. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
0: Bueno, pues ahí está la petición que nos pide Ani a través de nuestro móvil interactivo. Así suena, ha sido un sueño, el Sandro y Babi Noel sonando para ti en este viernes. Un besito, cafetera showchera.

0: En condicions normals, a aquesta hora us diria que a les dues hem començat el Catalunya migdia pendent del que passava al Congrés dels Diputats. No seria veritat, perquè de fet estem pendents del que passa al Congrés dels Diputats des de primera hora d'aquest matí. De fet, ara encara estem pendents d'això. Paula Brujats, bona tarda, Congrés dels Diputats.
1: Bona tarda de nou.
0: A punt de començar la votació després d'una última crida de Pedro Sánchez a intentar convèncer els socis i els no socis que algú li convalidi els decrets d'habitatge.
1: Sí, perquè ha estat una imatge realment inèdita, però que demostra la transcendència del debat d'avui al Congrés, en què en depèn el futur de la legislatura, com venim explicant. Pedro Sánchez, que ha pujat al faristol a defensar els dos decrets i molt dur contra Junts per Catalunya, els ha demanat que rectifiquin, que s'oblidin del càlcul polític d'argumentaris de partit i que rectifiquin durant la votació.
2: Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba.
1: Sánchez ha anat encara més enllà, responsabilitzat a Junts, però també al PP i Vox, de que si avui tomben aquestes mesures seran els culpables dels danys que patirà la ciutadania.
2: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso. Y ese daño, si se produce, señorías, esta vez la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos, la tendrán aquellos que voten no desde su escaño.
1: I acabava dient que facin el que és correcte, si no la història els jutjarà abans del que pensen i amb més contundència del que imaginen. Un Pedro Sánchez duen aquest discurs contra Junts per Catalunya. Aprofitat aquest últim torn de paraula, just ara comença la votació. Recordeu que hi ha dues votacions, la del primer decret i després la del segon, que Sumar i el PSOE han forçat que sigui una votació nominal, és a dir, s'anirà anomenant un per un els diputats i hauran de dir si estan a favor, en contra o s'abstenen. El que vol el govern espanyol és retratar tots els que hi voten en contra.
0: I per tant, ara mateix el que està passant al Congrés dels Diputats és que la presidenta Francina Armengol
3: empezaremos las votaciones.
0: Està explicant com es fan les votacions.
3: Cuando quieran.
0: I ara, durant una bona estona, no, Paula? Perquè això durarà ben bé mitja hora cadascuna de les dues votacions, perquè els secretaris aniran cridant un per un els diferents diputats que hauran de dir sí, no o abstenció.
1: Exacte. El que es fa és que es treu un nom per sorteig de la llista dels diputats i llavors es segueix l'ordre alfabètic. Començarem per la B baixa en el cas del primer decret, després en el cas del segon també, i el que calcula, no jo, perquè m'equivoco sovint amb els càlculs, el que calculen a fons de la mesa del Congrés és que durarà uns 30 minuts cada una de les votacions. Comença, la primera en fer-ho és la diputada Laura Vergara de Sumar, i així ho faran successivament tots els diputats en una primera votació i en una segona. Els ministres voten al final i Òscar té de dir que no és diputat, però acaba d'aterrar, que venia des de Galícia, el vicepresident Carlos Cuerpo. El que demostra també aquesta imatge és que el govern espanyol ha cridat tothom, tots els ministres, a ser avui en aquesta votació.
0: Però que no estava previst que hi fos, com que tenia un acte, unes jornades a la Toixa, a Galícia, en principi no hi havia de ser el Congrés dels Diputats, i davant de la situació que s'ha generat durant el matí, l'han cridat perquè hi fos.
1: Ha canviat de plans perquè la seva agenda no estava previst, ha començat el matí exactament a Galícia i l'hem vist arribar fa molt pocs minuts. Carlos Cuerpo, que arribava corrent, arribava suat, fins i tot en reconeixia que anava molt de bòlit, però que no ens ha dit que Pedro Sánchez, però que sí que li havia demanat ser al Congrés ara mateix per assistir a la votació.
0: Molt bé. Sentim el que està passant al mateix Congrés. Agüera, Cristina.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.